Va a estar Mingo Balaguer y Pablo Sampa, va a estar Gonzalo Portugal, van a estar los Red and Rebel, va a estar, no sé, los Gansers.